0: Aleshores, és per mi un plaer presentar-vos a les meves companyes de grup, de projecte. A la veu tenim a la Celeste Elias. El violí, l'Ariadna Torné. A la guitarra elèctrica, la Mireia Clotet. I al piano, Raimon Molà. Moltes gràcies.
1: Gaudi una.